0: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Ceuta va recuperando la normalidad después de varios días de caos migratorio que ha dejado al menos 67 fallecidos en el mar. Ayer los comercios volvieron a abrir sus puertas y la situación vuelve a estar bajo control. Siguen retornando muchas de las personas que cruzaron la frontera. Enviada especial de Radio Nacional a Ceuta, Isabel Jiménez, buenos días.
2: Buenos días, hay un goteo de coches de policía local y nacional en la frontera que están sacando a chicos, a algunos muy jóvenes. También ha llegado a salir escoltada por la policía una familia con niños pequeños. Algunos entran resignados, otros a empellones. Un chaval caminaba con una cojera considerable, otro se marchaba gritando no Marocco y uno también ha llegado a lanzarse de nuevo al agua para intentar huir de los cuerpos de seguridad. En el mar, un buque de la Guardia Civil custodia la costa junto a la nueva línea de boyas que pretende permitir las devoluciones en caliente las llegadas por mar.
0: En la península ibérica, los incendios forestales no dan tregua, sobre todo en Castilla y León. En Ávila se investiga la posible intencionalidad detrás de los tres rebrotes del incendio de Burgondo, que obligó a desalojar ayer una urbanización de La Adrada, si bien los vecinos ya han vuelto a sus casas. Malena Álvarez.
3: La Junta de Castilla y León extrema la precaución ante estas reactivaciones que afectaron a tres localidades, Piedralaves, Navaluenga y La Adrada. Desde la delegación de la Junta avisan de que pudo ser provocado al haber un punto de origen y un foco secundario durante las labores de extinción. También sobresaltó en la provincia de Zamora en el fuego de Fermoselle, después de que se reavivasen las llamas por las condiciones del clima. En León mejora el incendio de Veguellina, baja a nivel 1 y los vecinos ya han podido regresar a sus casas.
0: En Extremadura, el incendio provocado por una furgoneta en la autovía A66 se mantiene en nivel 1 de peligrosidad. Ha obligado a desalojar a unas 800 personas de Grimaldo y Casas de Millán.
3: El incendio ha perdido fuerza durante la noche en Casas de Millán. La situación ya está prácticamente estabilizada. Preocupa el municipio de Grimaldo. Según los últimos datos, han ardido más de 760 hectáreas y afecta a un perímetro de 18 kilómetros.
0: Del exterior, 13 personas han muerto, entre ellas dos españoles, en un accidente aéreo en Perú. La avioneta turística se ha estrellado cerca de las líneas de Nazca. Álvaro Alcaide.
4: En total son 13 las personas fallecidas y hay también 7 italianos, 2 alemanes y los 2 tripulantes entre los 13 fallecidos. La aeronave había despegado de Pisco para sobrevolar las famosas figuras precolombinas y se precipitó en la zona de Pueblo Viejo. La presidenta del país, Keiko Fujimori, ha señalado que la investigación del siniestro está en curso.
5: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida.
4: Además, ha avanzado que su ejecutivo valora cerrar temporalmente el aeropuerto de Pisco.
0: Y sobre la guerra en Irán, Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social en el que asegura haber alcanzado las bases de un acuerdo con Teherán. Incluiría la apertura inmediata del Estrecho de Hormuz.
4: Estados Unidos e Israel han suspendido los ataques que preparaban contra Irán después de que Teherán y otros países de Oriente Medio pidieran frenar la escalada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condiciona esta pausa a una negociación rápida sobre el programa nuclear iraní. Washington mantiene la alerta en la región y recomienda igualmente a sus ciudadanos que consideren abandonar Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada.
0: En los deportes, Rafa Jodar ya está en la final del ATP 500 de Washington tras remontar al chileno Alejandro Tabilo. Esta tarde a las 8:30 hora española se medirá con el número 10 del mundo Taylor Fritz en la segunda final ATP de su carrera. Ya ganó en Marrakech en abril. Este lunes será como mínimo número 15. Y si gana, se convertiría en la raqueta número 12 del ranking. Y volvemos con la noticia con la que abríamos este boletín. Ceuta, como decíamos, está recuperando la normalidad después de varios días de caos migratorio. Ha dejado por lo menos 67 fallecidos. Continúan las labores de búsqueda de la Guardia Civil en el mar. Estarán actualizados en esta sintonía. Llegamos así a las 9:05, a las 9:04 en Canarias.
1: Radio Nacional de España.
0: Ahora las noticias de su comunidad.
6: Radio Sintot Noticias. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 2 d'agost. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes. Pablo Hernández és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable i càlid. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament i els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 graus a Mahó i 30 a Formentera. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
7: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 27 graus a Palma, 26 a Mahó i les Pitiüses. En aquesta hora els marxaires estan arribant al monestir de Lluc després de completar 48 quilòmetres de recorregut des del Güell de Palma. Enguany, l'edició número 52 de la cursa del Lluc a peu, hi han participat 6.000 persones, una de les millors xifres dels darrers anys. Devers les 7 del dematí, molts aturaven a sa uva per berenar i agafar forces per la darrera pujada.
9: Jo crec que el pitjor ha estat arribar a Selva, s'ha fet molt llarg, posava, bueno, hem arribat a un cartell, posava que quedaven 2 quilòmetres, però han estat eterns, i ara, pues, bueno, a veure si podem arribar a Lluc i disfrutar quan arribem, perquè tenim moltes ganes.
7: Entre els marxaires, alguns experts i d'altres que hi participen per primera vegada.
10: Està siguent molt dur. No, això que mos havien dit de que era una passejada ha quedat molt endarrere.
11: Habíamos quedado hace 10 años para hacer esto, que somos de fuera, y hemos coincidido por primera vez este año, ¿no? Que los dos estábamos el día de amigos, y yo creía que mi cuerpo no iba a responder bien, y oye, vamos a subir.
12: Lo pitjor ha estat despeus, jo estic per arrencar-me'ls. I de millor, pues jo que sé, passar el rato amb aquests.
7: La caminada va arrencar ahir puntual a les 11 del vespre des del carrer Aragó, on hi havia antigament el bar Güell. Des d'allà va començar la tradició Tolo Güell el 1974 amb un grup d'amics per agrair la Verge de Lluc la recuperació d'una nina que havia patit un accident. Enguany ha estat una marxa més inclusiva, ja que com a novetat, l'organització ha posat a disposició de les persones amb mobilitat reduïda 2 autobusos que arribaran fins a Lluc perquè aquestes persones puguin, si així ho han desitjat, completar el trajecte. A més, 60 voluntaris de Protecció Civil han vetlat per la seguretat. Primer cap de setmana d'agost i, com és habitual, intens trànsit aeri als aeroports de les Illes, que tenen previst operar avui més de 1.700 vols. La gran majoria, 1.098 avions, aterraran o s'enlairaran a Palma. Operació sortida de molts illencs que parteixen el mes d'agost de vacances, però sobretot aquí a les Illes, operació arribada de turistes.
13: Good, really good.
14: Muy bien, es muy bonito, me gusta mucho, sí.
15: All good, hotel is good, weather is good.
16: So, yeah, it's very nice.
14: Vamos a rentar un barco, vamos a ir scuba diving, buceando.
17: Visiting the city, doing some boats.
7: Els hotelers de Mallorca fan el primer balanç de la temporada, diuen que està sent bona, similar a la de l'any passat, tot i que el nombre de reserves és lleugerament inferior. La venda de darrer minut està compensant per mantenir el nombre de pernoctacions. Enrique Mas, bon dia.
18: Bon dia, Paula. Sí, la incertesa del context internacional ha fet que molts no hagin organitzat les seves vacances fins al darrer moment. Maria José Aguiló és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
19: Que el context internacional també ha afavorit que els tipus de reserva, d'antelació i la decisió de viatge sigui un poc més lenta. Estem veient que les reserves són un poc inferiors a altres anys, però que amb aquesta venda de darrer minut també se van recuperant. No hi ha una preocupació perquè el mercat està responguent.
18: I un altre canvi de tendència que de cada vegada més està consolidant, les estades són més curtes i, per tant, el trànsit de viatgers és major. Segons les darreres dades de l'INE, entre gener i juny d'enguany hem rebut 6 milions de turistes, un 4% més que el mateix període de l'any passat, mentre que les pernoctacions varen disminuir en un 2%.
19: Las estancias en muchos casos están viendo recortadas, esto lo que provoca es más rotación y también un mayor volumen de viajeros para las mismas pernoctaciones. embarcaciones y tenemos un turista que cada vez es más experiencial y que incluso a veces también puede venir más de un viaje durante el mismo año.
18: El perfil del turista és molt divers per mor de la gran quantitat de tipus d'oferta que té Mallorca, però el principal mercat és clarament l'alemany que viatja durant tot l'any, no només en temporada alta.
7: I també la patronal del lloguer turístic captura avança un agost bo semblant al de l'any passat, però pitjor el de 2024, una de les millors temporades dels darrers temps. L'ocupació és ara mateix superior al 80% i amb les reserves de darrera hora esperen arribar al 85%. Pel moment, l'estiu està anant bé, tot i que el mercat és més incert que abans de la pandèmia, depenen més, diuen, de la venda de darrer minut i també estan condicionats per les cancel·lacions. Toni Barcelona, Salós, el president d'Aptur.
13: Que poden considerar com normal, amb tots seus alts i baixos. És veure que el començament del Mundial, és a dir, la darrera setmana de juny i la primera de juliol, sí que van notar una baixada respecte a l'any passat. I la resta, molt similar. És veure que també ens estan afectant les onades de calor, que també provoquen cancel·lacions de darrera hora.
7: Més temes. Del rei Felip VI expressa des de Mallorca la seva indignació i preocupació per la crisi a Ceuta. El monarca és a l'illa seguint la situació i mantenint contactes amb el president Pedro Sánchez, el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo i també el president de la ciutat autònoma Juan Jesús Vives. La Casa Reial va emetre ahir un comunicat assenyalant que l'Estat ha de vetlar per la seguretat de Ceuta i també de Melilla i evitar que aquests greus fets tornin a repetir-se. És necessari, ha dit el rei, adoptar totes les mesures que siguin necessàries per transmetre a les ciutats autònomes el suport de tot l'Estat. I és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Començant parlant de futbol, el Mallorca compta ja amb 19.552 abonats. Mai el club havia tingut tants socis per a una temporada a segona divisió. I no només això, és la quarta millor dada de la història. L'afició ha respost, tot i el descens, i també tot i una rebaixa de preus insignificant de tan sols un 20%. Mentre l'equip ja és a l'illa, on dimecres disputarà el torneig Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain. Són els darrers tests de la pretemporada abans de començar la Lliga Somos dissabte 15 d'agost contra el Valladolid. I en ciclisme ha arrencat el Tour de França femení amb Mavi García. La ciclista mallorquina va acabar 15a la primera etapa disputada ahir a Lausana, a només 8 segons de la líder.

Xander Desplat, guanyador d'un Òscar per la banda sonora de La forma de l'aigua, recollirà el guardó Masters of Cinema i Leonor Watling, a qui sentiu de fons, posarà la música a la batlada. Però també hi ha més activitats de l'Atlàntida Film Fest programades per aquesta darrera jornada a Ses Voltes, una festa de tancament amb DJs i la projecció de Transpotting per celebrar el seu 30 aniversari. The art of conversation. I per acabar, vos contam que Pollença celebra avui el Dia de la Patrona. Els actes ja han començat, però el més multitudinari serà a les 7 de l'hora baixa amb el tradicional simulacre de moros i cristians. Pardon me, my darling, sweet. Així que vam, nosaltres tornem amb més notícies de les Illes a partir de la 1:30, que acabeu de passar. Un bon dematí i fins després.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. El PP de Mahó demana explicacions per l'abastiment en camions cisterna carregats amb aigua d'Esmercadal que té les reserves en nivells preocupants. Amb dos municipis s'apliquen restriccions i afronten una situació hídrica crítica. Tot en una jornada marcada per les altes temperatures, avís taronja actiu al nord-est de Mallorca, groc a l'interior de l'illa i a Menorca. Els termòmetres poden arribar avui als 39 graus. Pablo Hernández des del control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot d'un ampliar amb aquestes i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures i continuem amb màximes elevades. Molta atenció a zones de Mallorca i de Menorca, on els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus de màxima. Avui s'esperen 33 graus a Palma i a Mahó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns començarem la setmana amb temperatures similars. Màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa i 31 a Mahó i a Formentera. Continuarem amb temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Durant el matí s'esperen núvols baixos amb boires a Mallorca. La nit serà càlida i tropical amb mínimes de 25 graus a Eivissa, 24 a Mahó o 22 graus a Palma. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'EMET.
1: El PP de Mahó demana explicacions immediates al batlle socialista Héctor Pons després de saber que la ciutat s'està vestint d'aigua d'Esmercadal traslladada en camions cisterna. Amb dos municipis, Mahó i Esmercadal, es troben en una situació hídrica complicada i han començat a aplicar restriccions. En el cas d'Esmercadal, aquesta setmana l'Ajuntament limitava el rec de jardins, omplir piscines i rentar cotxes, entre d'altres. A Mahó s'apliquen mesures similars des de final del mes de juliol. Tot i que és habitual i conegut que la ciutat s'abasteix d'aigua de camions cisterna que arriben d'altres municipis per garantir el subministrament, ara Diari de Menorca avança que bona part d'aquest volum d'aigua procedeix d'Esmercadal. Allà l'aqüífer de Sarroca presenta un nivell preocupant del 27%. La presidenta del PP de Mahó, Maribel Llofriu, reclama al batlle una compareixença pública.
3: El municipio de Mahón está extrayendo agua de uno de los puntos más sensibles de la isla, el acuífero de Esmercadal. Este hecho se ha producido a espaldas de todos los alcaldes de la isla, incluido el propio alcalde de Mercadal. Nos preguntamos cuántos días, semanas o meses llevará el alcalde de Mahón extrayendo agua de este municipio. Incluso nos preguntamos si ha estado extrayendo agua de otros municipios también a espaldas de los alcaldes.
1: I és que més de la meitat dels aqüífers de les illes i gairebé tots els d'Eivissa presenten un mal estat a causa de la sobreexplotació. Les aigües subterrànies tarden dècades en recuperar-se de forma natural, tot i que se poden tractar per millorar la situació. Aliança per l'Aigua demana tancar el cicle de l'aigua i començar a reutilitzar-la per protegir els aqüífers de les illes que es troben en una situació alarmant. Juan Calvo n'és el president.
4: Això és molt preocupant, significa que si ara ens aturéssim d'extreure tardarien dècades en recuperar-se. És pitjor encara quan ja està salinitzat o contaminat, perquè és molt difícil treure aquesta salinització o contaminació, però és veritat que ja els científics i n'hi ha proves a la península i altres llocs del món han demostrat que l'aigua depurada a un nivell de potabilització se pot injectar dins de l'aqüífer i anar recarregant en un període de pocs anys.
1: A causa de la sobreexplotació dels aqüífers, a molts de municipis de les illes l'aigua que surt de l'aixeta està excessivament salinitzada i en molts de casos no és apta per al consum humà. I la qualitat de l'aigua de la mar també ha empitjorat considerablement en els darrers 20 anys per mort dels abocaments. Per mesurar la qualitat de l'aigua, des de 2006 s'observa la presència de tres organismes vius, posidònia, macroalgues i invertebrats. En aquest temps, tots tres presenten un retrocés alarmant. I un altre indicador, les bactèries fecals, cada vegada se'n detecten més. Raquel Baquer-Sunyer és la coordinadora de l'informe Mar Balear.
5: si hi ha presència de bactèries fecals, que són les bacteris que estan presents en l'intestí, per tant, ens estarien indicant una contaminació d'aigües fecals, també ha anat empitjorant al llarg del temps i el nombre d'incidents de tancament de platja de recomanació de 9 anys s'ha duplicat entre els anys 2024 i 2025.
1: Aquesta aigua bruta arriba a la mà perquè moltes zones presenten clavegueram en mal estat o perquè ni tan sols estan connectats a la xarxa, ja que continuen funcionant en pous negres des d'on se filtren les bactèries. A més, la majoria de ciutats empren un drenatge unitari que recull tant les aigües residuals com les pluvials per enviar-les de les depuradores. Quan plou molt, el drenatge col·lapsa i acaben abocant aquestes aigües mixtes. I un altre problema, molts de vaixells no tenen un cicle tancat i buiden l'aigua bruta a la mà. L'augment de la pressió humana i turística damunt del territori ha empitjorat totes aquestes situacions.
5: Millorar les infraestructures de sanejament, renovar el clavegueram, garantir que hi ha una recollida separativa entre les aigües pluvials i les aigües residuals, obligar que totes les cases que poden se connectin en el clavegueram, que hi ha nuclis que segueixen tenint moltes cases que no estan connectades, les cases que no se poden connectar que tinguin sistemes de depuració, hi ha moltes mesures que se poden prendre per evitar que se segueixin contaminant les nostres aigües.
1: Per aconseguir que totes aquestes mesures es duguin a terme, demanen una llei autonòmica. I més temes d'alarma per un incendi de grans dimensions a la planta de residus de Porreres que ha quedat controlat avui de matí. Els bombers de Mallorca hi continuen fent feina per extingir el foc que s'ha declarat a les 2 de la matinada. S'hi han desplaçat efectius del Parc de Llucmajor i Felanitx que han estat durant tota la nit evitant que les flames arribassin a la zona boscosa de Montición. I nova jornada molt colorosa amb avisos taronges actius per altes temperatures al nord i nord-est de Mallorca. Durant la jornada d'avui se poden arribar als 39 graus. L'avís és groc a Menorca i l'interior de Mallorca. Allà, al centre de l'illa, és previst que es tornin a activar les alertes demà i passat demà a partir del migdia. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu estan provocant pèrdues d'un 40% en la producció d'alguns cultius. La tomata i la patata són els més afectats. Els ramaders també han vist com cau la producció de llet i la mortalitat de les ovelles ha registrat un augment del 5% per aquesta calor. Des de les cooperatives agroalimentàries de les Balears parlen ja de la necessitat d'adaptar les collites i la ramaderia al canvi climàtic. Màximes per damunt dels 35 graus i mínimes que no baixen dels 25. Ha estat la tònica habitual aquest mes de juliol, unes temperatures que suposen una sentència de mort per a la majoria de les collites hortícoles. És el cas de la tomàtiga, que s'ha perdut un 25% de la collita. Si les temperatures no donen treva, podrien arribar al 40%. La calor ha afavorit també l'expansió de fongs i plagues que han afectat un 40% de la superfície de patata recolectada. Jerònima Bonafé és la presidenta de les cooperatives de les Balears.
6: Mos haurem de replantejar pues, un altre tipus d'agricultura aquí a les illes i és que no mos quedarà d'altre perquè ja anem estiu darrere estiu amb aquestes temperatures. La veritat que com aquest estiu cap, però mos haurem de replantejar realment com per a cultivar en aquestes illes.
1: El bestiar també pateix l'estrès tèrmic, augmenta el consum d'aigua i afavoreix la incidència d'algunes malalties animals. Les pastures han minvat un 30%, augmentant així la compra de farratge, un sobrecost que compromet la viabilitat de les explotacions.
6: Que això és un sobrecost afegit i ja anem arrastrant les conseqüències de lo que ha estat la guerra d'Ucraïna, la guerra d'Iran, amb aquest increment de preu de fertilitzant, de gasoil, és un sector molt sensible que cada vegada que hi ha una variació se ressenteix econòmicament.
1: En tot cas, asseguren que no repercutirà el preu que paguin els consumidors. I la calor ha fet que avui s'avanci el jaleo a migjorn. S'ha celebrat de forma extraordinària abans de la missa, a les 10 del matí, per protegir la cualcada i no s'ha fet a les 12 del migdia, tal i com estava previst. Així ho va acordar la Junta de Caixers de Sant Cristòfol de ses corregudes. També se n'ha retallat una volta. I més festes, Pollença celebra avui el Dia de la Patrona. Els actes ja han començat, però el més multitudinari serà a les 7 de l'hora baixa, avui, amb el tradicional simulacre de moros i cristians.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: 6.000 persones enguany han completat els 48 quilòmetres del Lluc a peu. Ben prest, els primers marxaires han començat a arribar al monestir després d'haver caminat durant tota la nit. La caminada va arrencar ahir puntual, a les 11 del vespre, des del carrer Aragó, on hi havia antigament el Bar Güell. I a primera hora del dia, molts aturaven a Seuba per berenar i agafar forces abans de la darrera pujada.
7: Jo crec que el pitjor ha estat arribar a Seuba, s'ha fet molt llarg, passava quan hem arribat a un cartell posava que quedaven 2 quilòmetres, però han estat eterns. I ara, doncs, bueno, a veure si podem arribar a Lluc i disfrutar quan arribem, perquè tenim moltes ganes.
1: Entre els marxaires, d'alguns experts, d'altres que hi han participat per primera vegada.
8: Està sent molt dur. No, això que mos havien dit de que era una passejada ha quedat molt endarrere.
9: Habíamos quedado hace 10 años para hacer esto, que somos de fuera, y hemos coincidido por primera vez este año, ¿no? Que los dos estábamos el día de amigos, y yo creía que mi cuerpo no iba a responder bien, y oye, vamos a subir.
10: Lo pitjor estava despeus, jo estic per arrencar-me'ls. I la millor, pues jo que sé, passar el rato amb aquests.
1: Enguany ha estat una marxa més inclusiva, ja que com a novetat l'organització ha posat a disposició de les persones amb mobilitat reduïda 2 autobusos per poder arribar a Lluc. A més, 60 voluntaris de Protecció Civil han vetlat per la seguretat de la marxa. Tolo Güell va començar aquesta tradició el 1974 amb un grup d'amics per agrair a la Verge de Lluc la recuperació d'una nina que havia patit un accident. I canviem de tema, l'Associació d'Usuaris del Tren de Mallorca critica la retallada de freqüències per al mes d'agost. La freqüència passarà de cada 10 minuts en hora punta a 20 minuts durant la resta de la jornada, a tenir a l'agost únicament un tren cada mitja hora durant tot el dia. Diuen que això suposa un gran perjudici per als usuaris. Escoltam Guillem Ramis, portaveu de l'Associació d'Usuaris del Tren de Mallorca.
11: Cada any cerquen una excusa per dir que han de tallar el servei o que l'han de reduir. I l'any passat era un pont, i ara enguany són les obres dels tallers de Son Rotllant, unes obres que també qüestionam. Clar, això és l'excusa per aquest estiu retear el servei.
1: A més, l'associació adverteix que aquest empobriment del servei de tren té altres efectes, com embossos a les carreteres, ja que diuen si el servei és pobre, la gent no s'anima a usar-lo. El rei Felip VI expressa des de Palma la seva indignació i preocupació per la crisi a Ceuta. El monarca de Mallorca, seguint la situació i mantenint contactes amb el president Pedro Sánchez, el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo i el president de la ciutat autònoma Juan Jesús Vives. La Casa Reial va emetre ahir un comunicat senyalant que l'Estat ha de vetlar per la seguretat de Ceuta i també de Melilla i evitar que aquests greus fets tornin a repetir-se. És necessari, ha dit el monarca, que adaptar totes les mesures que siguin necessàries per transmetre tant a les dues ciutats autònomes el suport de tot Espanya. I és el moment de repassar l'actualitat esportiva, començant parlant del Mallorca, que compta ja amb 19.552 abonats. Mai el club havia tingut tants de socis per a una temporada a la segona divisió. I no només això, és la quarta millor dada de la història. L'afició ha respost, tot i el descens, i també tot i una rebaixa de preus insignificant de tan sols un 20%. Mentre l'equip ja és a l'illa, on dimecres disputarà el torneig Ciutat de Palma contra el Paris Saint Germain. Són els darrers tests de la pretemporada abans de començar la Lliga Somos dissabte 15 d'agost contra el Valladolid. I ha arrencat el Tour de França femení amb Mavi García. La ciclista mallorquina va acabar 15a a la primera etapa disputada a la Usana, a només 8 segons de la líder. The art of conversation. I avui a la cultura cultura parlam de la clausura de l'Atlàntida Film Fest. Avui se posa punt i final a la setmana i mitja de festival amb la tradicional gala de clausura La Misericòrdia, on s'estrenarà a Espanya la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, i serà el director i també els protagonistes del film, Javier Bardem i la mallorquina Vicky Luengo.
12: Jo estic molt contenta d'estar aquí, que és un lloc molt especial, evident, per mi a la meva vida, i presentar-ho avui aquí, la pel·lícula amb família, que ve a veure la pel·li, doncs és una oportunitat preciosa i estic molt, molt agraïda d'estar aquí.
1: A la gala, el compositor Alexander Desplat, guanyador d'un Òscar per la banda sonora de La forma de l'aigua, recollirà el guardó Masters of Cinema, i Leonor Watling, a qui sentiu de fons, posarà la música a la vetlada. Aquí ho deixem per avui. Les notícies de les Illes tornen ja demà a partir de les 7:25 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins demà, adéu.